0: Avui dijous s'espera un temps inestable. Durant aquest matí, sol i cel poc ennuvolat, però a la tarda el cel quedarà cobert amb núvols d'evolució. S'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment forts, especialment a zones del prelitoral i a l'interior. Els ruixats podran anar acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent. A la depressió central es podran acumular 40 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen les temperatures, màximes de 32 graus a Barcelona, Mataró i a Vilanova i la Geltrú, 33 a Sabadell, 34 graus a Igualada, Manresa i a Vic i 35 a Rubí. Bufa vent fluix a moderat de component sud. És una informació d'EMET.
1: Pel que fa al trànsit, a hores d'ara circulació amb congestió a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, al nus de la Trinitat, també retencions a la B10 entre Santa Coloma i Sant Adrià i Barcelona. UDAEM, aquest dijous estem molt pendents de la meteorologia perquè torna la pluja. A partir d'aquest migdia i fins demà divendres s'activen avisos a totes les demarcacions per pluja i tempestes. A la de Barcelona, totes les comarques estaran en avís taronja, excepte el Barcelonès i el Maresme, on l'avís serà groc. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen xàfecs extensos i torrencials i es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A l'interior es podran superar els 60 litres per metre quadrat. Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens violents amb ratxes molt fortes de vent i pedra. A l'inici de la tarda afectaran el nord i l'est del territori i a partir de mitja tarda i el vespre es desplaçaran cap a l'oest i al sud. Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil activa l'alerta de l'INUNCAT, el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, i demana extremar la prudència, que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i molt menys intenti creuar-los, i insta els ajuntaments a revisar els punts inundables habituals i prenguin mesures preventives. L'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensificaran la vigilància per la possible crescuda de rius i rieres. Més coses. Quan queden menys d'una setmana per l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, l'Ajuntament de Barcelona farà seguiment del volum d'activitat de les xarxes i del moviment de gent que provoqui el fenomen, tot i que la ciutat no se situa en la franja de totalitat. El quart tinent d'alcaldia de la ciutat, Jordi Valls, ha assegurat que el consistori monitorarà la situació per anticipar-se si hi ha aglomeracions de gent. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Monitoritzar les xarxes, monitoritzar com està la ciutat, perquè pot haver-hi de cop i volta alguna crida per anar a la platja o per anar al Montjuïc o per anar a diferents llocs per veure. El que fem és monitoritzar.
1: Pel que fa a la seguretat, es recorda la importància de fer servir ulleres homologades per seguir l'eclipsi. Dels successos, els Mossos d'Esquadra han enxampat infragant i detingut 6 persones per robatoris amb força a domicilis de Barcelona. Es tracta de 6 homes d'entre 29 i 42 anys i la majoria no tenen antecedents policials relacionats amb aquest tipus de delicte. Una de les hipòtesis és que els detinguts podrien formar part dels grups itinerants que aprofiten la temporada d'estiu per a desplaçar-se a la capital catalana. Durant els 6 primers mesos de l'any, els delictes de robatori amb força a habitatges s'ha reduït un 8,7% a Barcelona. En esports, parlant de futbol, el Barça de Pere Romeu incorpora la davantera brasilera Caroline Nicolí, que ha estat presentada oficialment aquest dimecres. Afirma que espera estar a l'altura de les expectatives.
3: When I said it to myself and I spoke with my agent and everything, I just was like...
4: Quan m'ho he dit a mi mateixa i he parlat amb el meu agent i tot, era com un somni. I ara, una oportunitat.
1: En bàsquet, el Barça ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulić, que dirigirà l'equip fins al 2028, amb l'objectiu, diu, de guanyar títols.
5: For me it's a great honor. This is one of the best European clubs.
6: Per mi és un gran honor, aquest és un dels millors clubs europeus i ser part d'aquesta cultura del Barcelona, que és més que un club, per mi això és una cosa que agafo amb un gran honor.
5: I take with a great honor.
1: I en natació, l'equip espanyol amb 5 catalanes marxa de l'Europeu de Natació Artística de París amb 8 medalles. Escoltam l'entrenadora Andrea Fuentes.
7: Sentimientos divididos, unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, sentimiento un poco de rabia, sinceramente es rabia, de no haber conseguido de pillar el oro.
8: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
9: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Hoy se cumple una semana de la entrada en Ceuta desde Marruecos de más de 70.000 personas. La frontera a estas horas está en calma, pero lejos de la normalidad esperada. En la playa del Trampolín se despiertan decenas de migrantes. También en las naves y colegios habilitados para atender

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous a la tarda pugui deixar quantitats importants de pluja a moltes comarques i vinguin acompanyades de calamarsa o pedra. Des de Protecció Civil remarquen la importància d'estar amatents a com evoluciona i evitar activitats innecessàries. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències.
2: Aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar.
1: La intersindical denuncia un caos administratiu en les resolucions del personal d'atenció educativa després que les llistes provisionals d'oposicions publicades amb errors han obligat el departament a retirar-les. Mònica Castellví, portaveu del PAE del sindicat.
3: La gestió del departament està provocant angoixa i incertesa al treballador. Tot això és una falta de respecte, que després del temps que s'han pres ho pengin malament i haguem de seguir esperant.
1: Educació assegura aquesta emissora que el procediment contempla aquests errors i que s'està treballant per resoldre la incidència com més aviat millor. La conselleria xifra en unes 400 les places del personal d'atenció educativa afectades. Una vuitantena de persones han estat desallotjades de matinada de casa seva al carrer Pérez del Pulgar, a Trinitat Vella, Barcelona, després de notar vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona. Segons fonts municipals, els bombers de Barcelona s'hi han desplaçat i s'ha activat un dispositiu per desallotjar els veïns, però no han detectat cap dany a la finca i els veïns ja han pogut tornar a casa seva. Adif explica que amb l'objectiu de garantir la seguretat dels residents i per precaució, s'han paralitzat de forma immediata els treballs a la zona, a més de fer-se una inspecció tècnica dels immobles afectats. I el sector de la moto viu el seu millor moment aquest 2026 a Catalunya, amb un augment de les matriculacions superior al 20% i 40.000 unitats venudes en el que portem d'any. Catalunya lidera el sector a Espanya, concentra una de cada quatre vendes en un moment de rècord també al conjunt de l'Estat, com explica el secretari general de la patronal de les dues rodes, Anes Dor, José María Riaño.
4: Diríamos que prácticamente el 25% del mercado de ciclomotores, motocicletas, triciclos, es decir, de todo este conjunto de vehículos ligeros, corresponde a Catalunya.
1: La Guàrdia Civil ha detingut el patró d'una embarcació implicada en la mort del conductor d'una moto d'aigua a Roses. El fan responsable d'un delicte d'homicidi imprudent. El detingut va passar per sobre de la víctima, un home de 54 anys, i no es va aturar per auxiliar-lo. L'accident es va produir ahir dimecres a la tarda. La víctima i el seu fill participaven en una sortida guiada amb motos aquàtiques i l'embarcació pneumàtica que conduïa l'arrestat li va passar per sobre quan el grup havia fet una aturada per banyar-se. El fill, que era al seu costat, va resultar il·lès. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Aquesta hora tenim algunes incidències que compliquen un pèl la circulació. Per exemple, l'autopista AP7, el tram de Tarragona, s'hi ha produït l'incendi d'un vehicle, ja està apagat, però encara hi ha un carril tallat en direcció sud. Això està provocant aturades molt importants de gairebé 10 quilòmetres entre Roda de Barà i Tarragona. Això, com dèiem, passa a l'autopista AP7 i en sentit sud. També a la P7, al tram de Montmeló-Parets, hi havia un accident en sentit nord, en aquest cas en sentit Girona. Ja està resolt, però ha deixat trams d'aturades de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montmeló. Això passa també a la P7, en sentit nord, en sentit Girona. I acabem amb obres. Per una banda, l'autovia A2, a Jorba, retencions de més de 3 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres a la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron, que tallen un carril en cada una de les direccions, aturades d'un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. És tot des del servei.

0: cap a l'ala trànsit.
1: I també, com dèiem, molt pendents del temps, eh, Emet, Noelia García.
2: Bon dia. Avui dijous a Catalunya, temps inestable. Durant aquest matí, sol i cel poc ennuvolat, però a la tarda el cel quedarà cobert amb núvols d'evolució. A l'interior i al nord s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment molt forts amb calamarsa i fortes ventades. A zones de Lleida i a la depressió central de Barcelona es podran acumular 40 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen les temperatures, màximes de 35 graus a Girona i a Lleida i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Doncs punt i final. Gràcies, bona tarda i prudència.

0: Són les 2, la 1 en Canàries.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se cumple una semana de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Enseguida estamos allí, pero lo primero, novedades sobre el Mundial de Fútbol 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos. Según ha podido saber Radio Nacional, a esta hora la final se jugará en el Santiago Bernabéu. Pablo López, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es. La información que maneja Radio Nacional de España es la siguiente. La final del Mundial 2030, el día 21 de julio, se disputará en el Santiago Bernabéu. FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos a cambio la organización del Campeonato Mundial de Clubes de 2029. Así que la final de nuestro Mundial, como parece lógico, se jugará en Madrid, en el Santiago Bernabéu.
0: Gracias, Pablo. Pues esa es la última hora. Se la ampliaremos a partir de 12:30. Ahora sí estamos en Ceuta, que una semana después sigue tratando de recomponerse. Los mayores esfuerzos están centrados en atender al millar de menores que cruzaron solos la frontera. Algunos ya han podido ser alojados en uno de los dos colegios que se han habilitado. En paralelo, se avanza también en la identificación de los 80 cuerpos que están en la morgue, mientras la policía sigue analizando las más de 30 denuncias de desaparición que se han recogido en la oficina instalada en la aduana del Tarajal. Radio Nacional en Ceuta, Sara Vázquez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. 32 denuncias por desaparición se han presentado hasta el momento en la oficina habilitada en la zona de la frontera. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado esta mañana el recinto preparado para agilizar la localización de migrantes.
4: Para que la información que se solicite pues se pueda tramitar de una forma ágil y confidencial, que demuestren lazos familiares, ¿no?, tanto de fallecidos como de desaparecidos.
3: El Instituto de Medicina Legal ha recibido los cuerpos de 80 fallecidos, ha practicado 79 autopsias y ha detectado coincidencias en 29 casos que deben confirmarse con pruebas biológicas. El comandante del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Sergio Mugías, ha anunciado además que ya se ha logrado la primera identificación por ADN, aunque el procedimiento tiene que completarse de manera oficial.
5: Nosotros estamos cogiendo huellas dactilares que cotejamos con nuestras bases de datos, pero si la persona es extranjera, entonces hemos mandado las huellas dactilares a Marruecos y estamos esperando respuesta para ver si podemos identificar cuanto antes a esas personas.
3: En cuanto a la seguridad, continuará el refuerzo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y seguirá habiendo presencia policial en las barriadas.
0: El traslado de los menores que ahora mismo están en Ceuta ha enfrentado en los últimos días al gobierno con el PP. Los populares acusan al Ejecutivo de ser el responsable de la crisis y le exigen que la resuelva sin pasar la pelota a las autonomías. Aún así, Elías Bendodo dice que cumplirán la ley.
6: La Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. En esta ocasión también.
0: El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pide solidaridad. A esta hora está reunido con la presidenta de Baleares, a donde ha viajado para mantener esta tarde un encuentro con el rey. Lucía Yeste, buenas tardes.
7: Buenas tardes. El rey quiere expresar su cariño y apoyo en Ceuta en estos momentos difíciles, estar cerca del pueblo ceutí, pero es consciente de lo delicado que un viaje suyo es a las ciudades autónomas por la relación especial, digamos, con Marruecos. De hecho, en sus 12 años de reinado, Felipe VI no ha visitado todavía Ceuta y Melilla, pero es que su padre, Juan Carlos I, a pesar de la buena relación que mantenía con Hassan II, el anterior monarca lagüita, solo visitó las dos ciudades españolas una vez en sus 38 años de reinado. Esto nos da idea de lo complicado que sería un viaje de Felipe VI a Ceuta en estos momentos. Además, la Casa Real no puede decidir sobre la agenda internacional de la familia sin consultar al gobierno, porque la política exterior de España constitucionalmente la dirige el Ejecutivo. Por todo esto, el rey ha recibido, como dice Rosa, recibir en su residencia oficial de verano esta tarde en Maribén al presidente de Ceuta, Juan José Vivas, quien, según ha informado el gobierno ceutí, le va a trasladar al rey que la ciudad sigue viviendo una situación de emergencia una semana después de la entrada masiva y que la normalidad está todavía muy lejos.
0: El PP ha pedido la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Congreso para que comparezcan Marlaska, Robles, Álvarez y Bolaños. También solicitan un pleno extraordinario para que Pedro Sánchez dé explicaciones por lo ocurrido en Ceuta. Este jueves, además, es día de luto en Llanes y en Murcia por Laura y Gloria, asesinadas presuntamente por sus exparejas. Dos crímenes machistas en apenas unas horas, 35 en lo que llevamos de año. En Llanes, este mediodía, se ha guardado un minuto de silencio por Laura. Laura, guardia civil, asesinada por su expareja, también agente que había sido expulsado del cuerpo por una condena por malos tratos. También han recordado a Gloria en Murcia. Esta madrugada la policía ha detenido en Puerta Lumbreras a su exmarido. Isabel Cegarra, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Sí, es el primer crimen machista del año en la región de Murcia. Está confirmado porque el asesino de Gloria lo ha confesado cuando ha sido detenido esta madrugada en Puerto Lumbreras, en una estación de autobuses con la intención de huir hacia Granada. Fuga que emprendió tras dejar su cadáver en su puesto de trabajo en una zapatería de un centro comercial. Lo alarmante es que ya fue condenado en abril por malos tratos, como decíais. La víctima estaba dentro del sistema Biogen, pero no contaba con un dispositivo de seguimiento. ¿Qué ha podido fallar? Pues eso es lo que investigan, según asegura el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas.
9: Se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento. Por tanto, la investigación está en curso para determinar que se ha fallado algo.
8: Y lo más importante, eran padres de una niña de 5 años que ahora queda bajo la tutela de su abuela.
0: Por cierto, que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido una reunión urgente al presidente andaluz, a Juanma Moreno, después de conocerse que cede a Vox las competencias para evaluar los casos de violencia machista en esa comunidad. Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Sobre la polémica en torno al ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid, hoy hemos escuchado las explicaciones del consejero de Presidencia después de que este miércoles Isabel Díaz Ayuso descargara en él todas las responsabilidades. Paco Arjona, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí. Y este consejero, a su vez, califica todo este asunto de una mera cortina de humo con la que la izquierda pretende tapar la incompetencia del gobierno central con la invasión de Ceuta y los escándalos de corrupción. Miguel Ángel García.
11: De eso no quieren que hablemos, por eso están buscando un fantasma, algo que hemos dado una explicación desde el minuto uno y creo que lo hemos hecho clara y diáfana. La izquierda, la autoizquierda, necesita estirar este chicle simplemente porque no son capaces de tapar sus vergüenzas, porque no hay sábana, por muy larga que sea, por kilométrica que sea capaz de tapar las vergüenzas que tiene el señor Sánchez, el sanchismo y la izquierda en este país.
10: Reitera que los beneficios de la venta de ese ático y otros 4 inmuebles más irán a parar a la reconstrucción de los pueblos afectados por los incendios de la Sierra Oeste y niega que esa adquisición fuera destinada para que se convirtiera ese ático en vivienda de la presidenta regional.
0: Hay más noticias, Marta Mazar. Gatos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Rosa. En la cuenta atrás del eclipse total del próximo día 12, negocios y administraciones se preparan. Red Eléctrica tiene listas medidas preventivas, aunque no espera que el fenómeno repercuta mucho en la generación solar o en la demanda. Blanca Pascual, buenas tardes.
13: Buenas tardes. El eclipse se produce en una franja horaria en la que la generación de las placas solares inician también de forma natural su descenso, pero durante prácticamente las 2 horas que durará este fenómeno, dependiendo de las zonas geográficas, desde las 7:30 hasta las 9:30 aproximadamente, con 104 segundos de oscuridad total, Red Eléctrica calcula que la producción fotovoltaica máxima se reducirá en 5 gigavatios, lo que equivale alrededor del 13% de la demanda para un miércoles de agosto. Será un impacto limitado y temporal, pero en Bruselas también se preparan, como avanza esta portavoz. Estamos preparándonos para el posible impacto del eclipse. Mañana nos reunimos, pero creemos que será poco relevante debido a las horas en las que se va a originar. Red Eléctrica, como operador del sistema, adoptará medidas preventivas. Sus cálculos se basan en modelos matemáticos, pero como cualquier previsión, dependerá de si las nubes quieren o no afearnos el eclipse.
12: Nuevo retrato de los habitantes de nuestro país. Somos ya casi 50 millones. Isabel Jiménez, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Aunque los residentes siguen creciendo gracias a la inmigración, se percibe como esa subida se va ralentizando y se sitúa en los últimos 3 trimestres por debajo del 1%. Esto no pasaba, al menos desde enero de 2023. Los nacidos en el extranjero suman casi 10 millones 300.000 personas. Las principales nacionalidades de quienes han llegado en el segundo trimestre del año fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí, y son también las 3 nacionalidades que más emigrantes generaron durante ese mismo periodo. La población ha crecido en todas las comunidades y ciudades autónomas, la que más la valenciana, seguida de Baleares y Asturias. El INE también registra un aumento en el número de hogares, con casi 59.000 más, hasta rozar los 20 millones.
12: Además, hoy hemos conocido la detención en Cartagena de un hombre buscado por homicidio en Estados Unidos desde hacía 43 años. Laura Herrero, buenas tardes.
15: Buenas tardes, sí, según ha podido saber Radio Nacional, se ha producido esta detención de un hombre que fue acusado de homicidio con arma de fuego sobre una compañera de piso en Chicago en 1983, huyó y el FBI lo encontró en Pensilvania con otra identidad en 1996, volvió a escapar y desde entonces se encontraba en paradero desconocido. La Policía Nacional lo ha detenido en Cartagena, los agentes procedieron a la detención en la región de Murcia, donde vivía con su mujer y sus tres hijos. Ha sido trasladado y puesto a disposición del juez para tramitar su extradición.
0: Nos quedan las bolsas. El IBEX 35 sigue por todo lo alto. Esta mañana ha rozado los 20.300 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Los inversores mantienen el optimismo y eso que ahora el IBEX sube con algo menos de intensidad, repunta un 1%, ronda los 20.265 puntos. El petróleo en una jornada muy volátil, ahora sube. El Brent de referencia en Europa vuelve a pagarse por encima de los $80 el barril.
0: Con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
17: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
18: Bona tarda. A Catalunya, molt pendent del cel. Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat per forts aiguats aquesta tarda. Es preveuen quantitats importants de pluja a bona part del territori, acompanyades de calamarsa o pedra. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Avui tenim activats avisos de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també de més de 90 mil·límetres en 3 hores. Per tant, atenció, perquè serà una jornada en què aquests xàfecs i tempestes podran ser força nombrosos a Catalunya.
18: Es demana evitar travessar les lleres de rius, però també es fa una crida a extremar la prudència, sobretot amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments en vehicles. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
20: Aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar.
18: A més, no descarten enviar un SOS alert en casos puntuals. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos, la Mònica Ridruejo a les vies de so i en Santi García, control central. De seguida ampliem tot, abans però la informació de serveis. Coneguem com se circula Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Encara hem de parlar de problemes en aquest tram de Tarragona, a l'autopista AP7. Recordem un incendi d'un vehicle, un camió, s'ha produït en aquesta zona de Tarragona, com dèiem, a l'AP7. Encara hi ha un carril tallat en sentit sud. Continuen aquestes aturades de gairebé uns 10 quilòmetres entre Roda de Barà i Tarragona. Per tant, tota aquesta zona de l'autopista AP7, com us dèiem, amb retencions importants de gairebé 10 quilòmetres en aquesta direcció en sentit sud. També parlem de problemes per obres, en aquest cas a l'autovia A2, amb retencions de 2-3 quilòmetres a Jorba, en sentit Lleida. I no oblidarem les obres a la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron. Hi ha un carril tallat en cada una de les direccions. També parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres, en aquest cas, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
17: Edició migdia. Ana Bañeres.
18: Protecció Civil fa una crida a la prudència a partir d'aquest migdia per a les precipitacions intenses que poden caure a qualsevol punt de Catalunya. S'han activat avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també per intensitats de més de 90 litres en 3 hores. Els detalls, Maria Huguet.
22: L'episodi s'allargarà fins a la mitjanit i arribarà a sectors del litoral de Girona i Barcelona durant la tarda i especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida a partir del vespre i la nit. Xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes molt fortes de vent i pedra. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Sobretot haurem de monitoritzar les de la Catalunya central, el Prepirineu de Girona i Prepirineu central, són les zones que a priori doncs, esperem que durant les primeres hores de la tarda doncs, les tempestes puguin ser més importants, més severes, més violentes.
22: Es preveu que en alguns punts les pluges quedin estàtiques en un mateix sector, el que augmenta el perill d'acumulació d'aigua. Protecció Civil demana extremar la prudència pel que fa a la mobilitat i en les activitats a l'exterior. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
20: Travessar lleres de rius, llocs on està inundat, on no sabem el que hi ha sota, és molt perillós, no ho fem avui perquè pot haver-hi aquest increment puntual en alguna zona i que puguem tenir un accident doncs per això, perquè ens pot arrossegar l'aigua al vehicle o perquè ens podem posar en un clot que no el veiem perquè a l'haver-hi aigua no sabem el que hi ha sota.
22: De moment no s'enviarà un SOS alert a la població, però no es descarta fer-ho si algun xàfec queda engallat.
18: Doncs coincidint amb l'avís dels aiguats, bones notícies per l'incendi de Sanet, Pepa Sant Genís.
23: Els bombers han pogut estabilitzar aquest migdia l'incendi de Sanet a Alta Ribagorça, que es va declarar divendres passat i que ha cremat més de 100 hectàrees, 35 a la zona de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Aquest incendi ha estat complicat pels bombers perquè s'ha declarat en una zona de molt difícil accés i ha hagut de treballar bàsicament amb mitjans aeris davant la impossibilitat d'accedir als punts calents amb eines manuals. Aquest matí han desplaçat 4 vehicles lleugers i les dotacions terrestres han pogut actuar a la zona de la cua del foc al flanc dret. Les condicions ahir ja van millorar i es van aixecar les restriccions que hi havien hagut aquests dies d'accés a la zona de l'incendi. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitorarà l'incendi.
18: Doncs, en canvi, a Barcelona 9 han surt una vuitantena de persones del carrer Pérez del Pulgar a Trinitat Vella han estat desallotjades de matinada de casa seva després de notar vibracions relacionades amb les obres que DIF està fent a la variant de Vallbona i la bifurcació Aigües i que s'estan fent al nus de la Trinitat. Segons Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge, els veïns ja han pogut tornar a casa després que els bombers no han detectat cap dany a la finca afectada, però ha afegit que, tot i que a DIF ha paralitzat les obres de forma immediata fins a garantir la seguretat dels residents, els ha exigit que surt repensin això de continuar amb els treballs.
1: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida normal que han de tenir els veïns.
18: Nova polèmica educativa entre sindicats i conselleria. La intersindical denuncia un caos administratiu en les resolucions del personal d'atenció educativa, mentre que el govern defensa que els errors formen part del procediment previst habitual. Més detalls, Laura Hurtado.
2: El sindicat denuncia que després de mesos d'espera la llista provisional d'oposicions s'ha publicat amb errors en la baremació de mèrits, fet que ha obligat el departament a retirar-les a l'espera d'una nova resolució. Mònica Castellví, portaveu del PAE del sindicat, demana responsabilitat i rigorositat.
4: El problema de tot això és que els treballadors no podem estar esperant mesos, inclús un any, i que quan ho pengin estigui malament. Si es té tant de temps, s'ha de fer bé.
2: Fonts del departament consultades per aquesta emissora expliquen que són llistes provisionals i que el procediment contempla aquests errors que puntualitzen s'han comunicat als sindicats i no suposen un canvi en els terminis aproximats previstos. La conselleria assegura que s'està treballant per resoldre la incidència, com més aviat millor, i xifren unes 400 les places del personal d'atenció educativa afectades.
18: Mentretant, els comuns alerten el president Salvador Illa que el govern no arrenca amb els serveis públics i condicionen llei a llei el desplegament dels acords en educació i sanitat en relació el revés jurídic de garanties estatutàries sobre l'habitatge. Jessica Albiach es mostra convençuda de l'aliança de les esquerres per limitar la compra especulativa. Així li ha traslladat en una conversa a l'Helena García.
5: Sí, els comuns exigeixen a Illa que desplegui ja el pacte social per l'educació i la universalització del primer cicle d'infantil com a imprescindibles per l'estabilitat. La presidenta del Parlament, Jessica Albiach, a Ràdio 4.
24: Encara no ho han desplegat i ja és un reclam unànim de la comunitat educativa. Cal un pacte social per l'educació de qualitat, l'equitat i la millora educativa, i el colofó ha sigut ja l'escàndol de les proves PISA.
5: Amb salut, un camp de mines per Illa en l'inici de curs. Els comuns collen per escurçar 48 hores la visita amb el metge de capçalera i el psicòleg gratuït pels joves sense cita prèvia als municipis de més de 50.000 habitants.
24: I el govern no li dona la gana desplegar-ho. És un govern que si no l'estàs empenyent, si no l'estàs guiant, no reacciona i no arranca.
5: Amb un gir en la relació.
24: Ara anirem llei a llei, negociació a negociació.
5: I l'habitatge com a bandera. El BIAC reclama Illa contundència per ampliar el parc públic, convençuda de l'aliança de la majoria d'esquerres per limitar la compra especulativa.
24: Jo confio que sí. És cert que tenim una ciutadania organitzada fortíssima que també ens està marcant el camí. Una família, una casa, cap a qui hem d'anar. L'habitatge no és un actiu financer, és un dret.
5: Emplaçats a modificar la llei rere el revés jurídic de garanties i el repte de tibar Illa a l'esquerra sent el soci petit.
18: Doncs l'alcalde de Pla d'Esquerra per Girona, Marc Puigtió, renuncia a ser candidat a les properes municipals. La decisió que ha anunciat aquest migdia arriba després que el partit li obrís un expedient per la filtració d'un àudio en què carregava contra els actuals regidors republicans. Reconeixia que el seu objectiu era quedar-se amb els drets electorals d'Esquerra i a més afegia que utilitzava les sigles de la formació perquè paguessin les despeses de la seva candidatura. Són afirmacions que va fer en conversa amb el responsable d'un polèmic perfil d'Instagram de contingut ultradretà i xenòfob. Puigtió diu que va ser un error per amb ell i afirma que plega per dignitat. I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, per presumptes irregularitats en la contractació de la seva filla com a policia local, Lorena Enns.
25: Segons ha pogut saber Ràdio 4, Antifrau ha admès una denúncia presentada per un particular i ara ha obert la fase d'anàlisi del cas en el qual estudiarà possibles irregularitats en el procés de contractació de la filla de l'alcaldessa. Aquesta fase d'anàlisi tindrà una durada de 3 mesos en els quals l'Oficina Antifrau podrà requerir informació i documentació a l'Ajuntament de Ripoll Ripoll sobre el procés de contractació de la seva filla per la via d'urgència. Un cop analitzat el cas, l'oficina podrà obrir una investigació si les irregularitats detectades entren dins de les seves competències o remetre l'expedient a la Fiscalia en el cas que apreciï indicis de delicte. La setmana passada, recordem, en una declaració davant dels mitjans, Orriols va negar haver influït en la contractació de la seva filla com a policia local i va defensar que va obtenir la millor nota en un procés de selecció reglat per una plaça d'urgència.
17: Edició migdia.
18: 2:20. Catalunya lidera el sector de les motocicletes a Espanya en un any 2026 que marca rècord de vendes amb un augment superior al 20% i en Barcelona com la ciutat líder a Espanya i a tota Europa, Climent Sabater.
3: En el que portem d'any, a Barcelona s'han venut 30.000 motocicletes. La capital catalana concentra una de cada 6 matriculacions que s'han fet a tot l'estat. De fet, afirma el secretari general de la patronal de les dues rodes, Anes Dor, José María Riaño, Barcelona és la ciutat d'Europa amb més motos per habitant i fa que Catalunya lideri el sector al conjunt d'Espanya.
6: És una plaça importantíssima. L'arraigo cultural de la moto en Barcelona i en Catalunya és tremendo. Hasta el punto de que Barcelona es la ciudad con mayor tasa de motos por habitante en toda Europa.
3: Les 40.000 unitats venudes a Catalunya fins al juliol suposen un augment del 20% i representen una quota de mercat del 25% a Espanya, on s'han venut fins ara la xifra rècord de 188.000 motos. José María Riaño apunta la possibilitat de superar per primer cop les 300.000 matriculacions en un any.
6: Creemos que si no lo llegamos a batir estaremos muy, muy, muy cerca de ese hito histórico que serían las 300.000 motocicletes.
3: Amb aquestes xifres, Espanya escala fins al segon mercat d'Europa amb més motos venudes només darrere d'Itàlia.
18: Per cert, que els ajuts de 600 euros de l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric es podran demanar a partir del 15 de setembre. I les obres de la Rambla han aixecat la via més emblemàtica de la ciutat i l'han omplert d'operaris, uns treballs que també estan afectant el mercat de la Boqueria, parada de peregrinació imprescindible per a molts turistes. Cristina Martín.
7: Agost és un dels mesos més moguts a la Boqueria, però aquest estiu els venedors s'estan trobant menys turistes. Segons l'Associació de Comerciants, l'afluència ha caigut entre un 20 i un 30%.
8: El que passa que juliol i agost, que és quan hi ha riuades de gent, pues no n'hi ha. Hi ha gent, perquè sempre hi ha gent, però no tanta.
9: Venen molta gent, moltes famílies, molt turisme, però no el que desitjaríem com havia estat altres anys.
7: Tot i que compradors habituals com la Josefina ho veuen diferent.
11: Jo vaig ple com sempre, Jo vinc a comprar dues vegades a la setmana i ho veig ple, i pel meu carrer està ple.
7: L'Associació de Comerciants espera que aquesta sigui una afectació temporal. Jordi Mas és el seu president.
26: Ho hem d'assumir com un tema conjuntural, col·lateral, no? I esperem que a partir de febrer del 2027, amb la inauguració de la nova Rambla, tot això canviï i bueno, hi hagi un raig de llum.
7: En l'horitzó de la Boqueria hi ha projectes per millorar la qualitat de les parades i intentar recuperar el comprador local.
18: I parlem ara de l'eclipsi total de sol. L'Ajuntament de Tarragona ha preparat un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i gestió d'aforaments. Pilar Ribas.
27: La zona de la Marina Port Tàrraco serà l'epicentre de la jornada amb capacitat per a unes 20.000 persones. Ja des de les 4 de la tarda es tallaran tots els seus accessos i a partir de les 7 de la tarda els altres 5 punts de visió habilitats per l'Ajuntament, és a dir, el barri de Bonavista, el camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau, l'entorn del parc del Francolí, l'anella mediterrània i el campus de Salades. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha informat que el dispositiu serà flexible en funció de l'afluència de gent i perquè es tracta d'un fet sense precedents a la ciutat.
28: No tenim altres referències. Hem pres algunes altres referències de la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers en tota Europa i això ens ha suposat que hem hagut de redactar aquest pla complex i viu i flexible.
27: El dispositiu especial comptarà amb la participació coordinada de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, la Policia Portuària i voluntaris de Protecció Civil. D'altra banda, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha lliurat 2.700 ulleres per a l'eclipse solar als efectius de Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals de la Generalitat que estaran al servei aquell dia a la demarcació.
18: Per cert, que el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona assegura que l'eclipsi no tindrà cap afectació en les mascotes, Marc Gasparzo.
29: Des del COP diuen que la curta durada de l'eclipsi i la proximitat amb la posta de sol no serà percebut pels animals domèstics. Potser notaran petits canvis altres tipus d'animals. Manel Millanes, membre del Comitè de Protecció Animal del COP.
30: Si el ratpenat ara normalment està sortint sobre les 9 de la nit,
0: si es fa fosc a les 8:30, és que tampoc li representarà un supercanvi. Clar, és possible que els mosquits també apareguin una miqueta abans, i doncs, potser estigui una mica com què ha passat aquí. És possible que simplement aquests animals comencin la seva rutina una miqueta abans i que la seva nit, doncs, aquell dia, sigui d'una hora més llarga i ja està.
29: En canvi, les mascotes com gats i gossos no notaran cap canvi.
0: Tenen llum artificial a les cases, a vegades tenim horaris nosaltres que fan que ells els tinguin totalment descontrolats, no? Llavors, el fet que s'oculti el sol durant un minutet, pràcticament mitja hora abans que es pongui, la probabilitat que els afecti és pràcticament nul·la.
29: Segurament l'única afectació la provocaran els humans.
0: I ens trobem en un lloc que és un observatori i hi ha 200 persones i quan es tapa el sol pues, xisclem o aplaudim o així, pues, clar, les mascotes reaccionen a això, però amb el que perceben del seu entorn, no? Que en aquest cas sí que som nosaltres.
29: Una afectació que, per tant, no serà causada per l'eclipsi.
18: I ara la informació dels esports. Fran Robert, bona tarda.
10: Bona tarda.
12: Esports.
10: La directiva del Barça és conscient que el fitxatge de Julián Álvarez és complicadíssim i ho juga tot a una carta. La reunió d'ahir a Madrid entre el director esportiu Deco i l'agent del futbolista Fernando Hidalgo va servir per traçar un full de ruta i ara Julián haurà de fer bona la dita que els argentins tenen molta xerrera. El davanter mirarà de convèncer els dirigents de l'Atlètic de Madrid perquè s'asseguin a negociar amb els barcelonistes. Ara bé, recordem que ja van rebutjar una oferta de 100 milions d'euros. Encara amb possibles arribades, les últimes hores ha sonat amb força el nom de Rodri. Semblava que el migcampista del Manchester City ho tenia fet amb el Real Madrid, però l'interès culer ho ha refredat tot i ara l'entitat està esperant que el flamant pilotador del Mundial es decideixi per engegar o no la maquinària. Això als despatxos i a la gespa, aquest matí, els de Hansi Flick han tornat a la feina després de 48 hores de descans i la gran novetat de la sessió matinal a la ciutat esportiva ha estat la incorporació, abans del previst, dels mundialistes Gavi i Anthony Gordon. A les 6 de la tarda, els blaugranes tornen a entrenar i a la mateixa hora farà el Barça femení el mateix, però a Andorra, on s'hi estarà d'estatge de pretemporada fins al 10 d'agost. Abans de viatjar, s'ha presentat oficialment Martina Fernández a les oficines del Camp Nou, on la defensa gironina ha signat fins al 2029. El club l'ha recomprat a l'Everton, ja portava dies entrenant amb l'equip de Pere Romeu i s'ha mostrat feliç per tornar a casa.
13: Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre. I estic molt feliç, per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món.
10: Mentrestant, la secció de bàsquet ha anunciat la sortida de Toko Shengelia. L'estiu passat, l'aler pivot georgià va signar un contracte fins al 2028, però ha decidit desvincular-se pagant la clàusula de rescissió de 900.000 euros. El proper destí de Shengelia és el Dubai, on es retrobarà amb l'extècnic culer Xavi Pascual. Encara en bàsquet, el Joventut de Badalona ha fitxat el base nord-americà Bogi Ellis fins al 2027 i el Lleida ha anunciat l'arribada de l'escorta també dels Estats Units, Mark Hughes, per a les dues properes campanyes.
18: Gràcies. I de la cultura, als seus 100 anys, l'organista Montserrat Torrent debuta al Festival de Peralada, on per primera vegada s'hi celebrarà un concert d'orgue. Bernat Vivancos li ha composat una peça expressament pel seu centenari i Jordi Roca li ha elaborat un bombó en homenatge al que es pren ella cada matí. Agnès Batlle.
14: Clar, debutar 100 anys a Peralada és un honor grandíssim que no podia esperar, que és la primera vegada que hi ha orgue. Per mi té un valor especialíssim.
15: I ho fa tocant un Wanderer de transmissió electroneumàtica. S'acompanyarà dels organistes Paolo Oreni i Joan Seguí, deixeble seu, i farà l'estrena absoluta d'una peça que li ha composat Bernat Vivancos, pregària de la Verge de Montserrat abans d'anar a dormir, tot i que ella creu que aquest verb final hauria de ser un altre.
14: Jo li dic a Bernat, dic, abans de dormir, Bernat, o abans de morir, no, no, no. Dic, perquè 100 anys dic, i 104 dies, ja no sé si se dorm gaire o més aviat.
15: El seu currículum és tot un inventari de mèrits i reconeixements, però mirant enrere recorda que el que més l'ha emocionat
14: ha sigut les llàgrimes d'alguns que venen a saludar després d'un concert en un país remat. No té preu.
15: Montserrat Torrent es lleva cada dia a les 5 del matí per estudiar. Aquest vespre se li farà un petit i dolç homenatge en forma de bombó, elaborat per Jordi Roca, emulant el que es pren ella cada matí.
14: Quan m'asseco, primer estudio i després menjo el bombó. Com a reconeixement d'haver fet el que tenia d'haver fet. En premi.